pas d'un mort de cosira que m'entoïvés en cositant. L'airum em podien portar, que res no sabrien que es fan. Per Déus amors, ben trobes ben sedú, amb pau d'amig i sense altre senyor, que res no ves tan midun o destrens, abans que ho fus del desir i estens.

avorrà solo trobar que dormís un fesès semblant, perquè hi em les indus paisà, pus no vai tant qui eu lui deman. Per diu donno, pau esprechant d'amor, baixent lo temps e perdent lo midiu, parlar de gran, amb cubers entre cents, e pus nun vai ardits, valgues lui gent.